0: I ara anem cap a Sa Pobla per xerrar amb el seu bal, Biel Ferragut. Biel, molt bon dia.
1: Ei, bon dia, com estan? Va bé?
0: Molt bé, molt enfeinat, molt de trull, però això és bo també,
1: sí,
0: no?
1: Sí, no mos avorrim.
0: Estan entretinguts, clar que sí. Bueno, volem començar xerrant que ahir va començar una nova edició de lo que és les rutes saludables, no?, que es fa cada dimarts.
1: És un grup de persones que se reuneixen cada dimarts al cap vespre i van a caminar una horeta i pico, dues, i és veritat que qualque vegada hem participat i és una iniciativa... Bueno, boníssima, supervàlida. A més, ara, aviat,
0: sí,
1: inaugurarem en un parell de mesos el passeig cap a Crestats, que està fent el Consell de Mallorca, el Departament de Carreteres,
0: sí,
1: que és una inversió de 2,5 milions d'euros, i que això també per aquesta ruta serà fantàstic, perquè moltes vegades se molts queixaven que sempre havien de fer pràcticament les mateixes, perquè no tenien opció d'arribar fins a Crestats i fent qualcuna de diferent. I ara amb aquesta inauguració que farem en breu, en 2 o 3 mesos, aconseguirem una part de la ronda i camins rurals, aquesta nova connexió a peu i en bicicleta fins a Crestats.
0: Serà una bona manera d'incentivar també a la gent,
1: sí,
0: que camini, que faci
1: i
0: exercici.
1: Nosaltres que som, que agradarà molt i que serà, la veritat, serà molt efectiva.
0: I xerrant de caminar, que és una manera també de fer esports, precisament ahir, Biel, va tenir lloc l'acte de presentació oficial de la Unió Esportiva Poblense amb tots els seus equips, no?
1: Diumenge.
0: Va ser diumenge.
1: No, perdona, ahir.
0: Val.
1: Dia 12.
0: Sí.
1: No, perdona, dia 12, després d'ahir. Això en dia 14 ja. I de... Hi va haver, sí. Són 21 equips, la veritat és que el Poblense fa molta feina, tant en l'esport base, i també, pues, nosaltres des de l'Ajuntament està sempre al seu costat. De fet, també vam poder explicar... Bueno, ja tenim també el dia que el 28 d'octubre el primer partit de Copa del Rei, contra el Ceuta, que
0: sí,
1: està molt de moda.
0: Sí.
1: I llavors també farem una sèrie d'inversions de capital propi, l'Ajuntament, per millorar les instal·lacions esportives. No? Per una part, se farà un nou camp de futbol, de futbol 7, que és ben necessari perquè aquests cares estan saturats.
0: Sí.
1: Això és una inversió d'uns 450.000 euros. Llavors també el canvi de llum LED de descamp principal, el camp de gespa natural, que és prop de 200.000 euros també a canviar tot a LED. També tenim previst reformar tot l'aparcament del poliesportiu, que també és un aparcament que està molt utilitzat i ja està bastant deteriorat.
0: Sí.
1: I també reformar les pistes de tenis, que també, les oficines, perdona, de tenis, que també estan bastant deteriorades. Per tant, hi ha una inversió forta amb esports i també ho vam posar en valor i després ahir a la presentació de tots els equips.
0: I a més, un aficionat entregada, sobretot amb el primer equip, no?, la Unió Esportiva Poblense.
1: Sí, el diumenge varen guanyar el segon partit,
0: sí,
1: per tant, un 10 que se va ahir, pues, igualant la cosa i en el principi, pues, una temporada ja...
0: Ep, ara t'estem perdent, es veu que estàs passant per una zona de poca cobertura, Biel. Bueno, i ràpidament, ja per acabar, Art i Copes, que va tenir lloc el passat cap de setmana, quin balanç en fas? No serà possible, han perdut la connexió, es veu que està passant per una zona on no hi ha cobertura, s'ha tat la comunicació. Bé, ja en xerrarem en una altra ocasió amb en Biel, es val de Sa Pobla, per seguir comentant altres temes d'actualitat i sobretot aquest balanç d'Art i Copes que m'ho s'ha quedat pendent, perquè m'ho s'ho comenti, que ell ho va viure de primera mà. M'ho estem ja apropant a les dues, moment de posar punt final en aquest temps desmatinal. Per antes, encara hi ha temps d'escoltar un poc de música, la nostra música, aquí a Ràdio Balear.
2: Ràdio Balear.
0: La nostra música a càrrec d'en Marga Pocoví, cançó de ses illes.

0: Hem recuperat sa connexió amb sa Pobla, amb en Biel, i volíem conèixer com va ser aquest Art i Copes es passat cap de setmana. Biel,
1: sí, de nou,
0: bon dia, que s'ha estat. Molt bé. Bueno, quedava un tema que volia que comentessis, i era que faguessis un balanç del que ha estat Art i Copes, que ha passat cap de setmana a sa Pobla.
1: Sí, no, s'ha dit que ha participat molta gent, són tres dies, vol dir donar l'enhorabona en el regidor d'en Biel Paeres i el comissari, en David Campaner,
0: sí,
1: per la gran feinada que vàrem fer per organitzar tots aquests tres dies d'actes, tant en públic com en privat, s'ha dit que va ser molt participatiu, i bueno, vam estar ja, que el primer dia en inauguració vam començar a les 7 i vam fer fins a les 11
0: sí,
1: els tres diferents espais, o sigui, voltant i saludant a la gent i donant-se una hora bona a tots els artistes. I llavors dissabte també vam tenir bastantes activitats, tant culturals, com bueno, també els lotes, també molt de tallers, i bueno, el balanç és molt positiu, el temps va acompanyar, per tant, podem estar molt contents.
0: La Pobla apostant sempre per la cultura, i bueno, mostra de so és aquesta edició, aquesta nova edició amb èxit d'Art i Copes. Hi ha una darrera qüestió, recordar que la Fira de l'Arròs Pobler enguany s'adelanta la setmana abans del cap de setmana del 29 de novembre, perquè, clar, aquell dia hi ha eleccions, no?, generals, Biel.
1: Sí, és veritat que una vegada analitzat les pros i les coses hem de decidir d'adelantar una setmana, per tant serà 21 i 22.
0: Sí.
1: Més que res perquè, clar, és un trull gros, nosaltres tenim set col·legis si mateix, i aquest dia has de tenir la policia a cada col·legi, segons dius també, i era un trull, fer-ho tot junt era un poc delicat. Les eleccions són molt importants, són eleccions del nostre país,
0: sí,
1: i vam decidir, pues, adelantar-ho, i mira, se farà igual, i mirem d'organitzar els dates un poquet que es vagin un poquet combinat,
0: sí,
1: però anirà bé, segur.
0: Clar que sí. Doncs tindrem ocasió de xerrar-ne amb més detall d'aquesta nova edició de la Fira de l'Arròs Pobler. Biel, com sempre, t'agraïm moltíssim que ens hagis acompanyat i t'esperam en una propera ocasió, d'acord?
1: Gràcies, molt bé.
0: Que vagi molt bé, fins una altra. Adéu, adéu, adéu. No m'agrada xerrar. Arribam al final del nostre matinal. Esa salada ens fa content. Y cambiamos ahora de lengua, de idioma, y bueno, despedirnos hasta mañana jueves, que regresaremos a la misma hora, a partir de las 11, con un nuevo matinal aquí en la sintonía de Radio Balear. Ahora noticias, información deportiva, y recordarles que durante toda esta tarde de miércoles les sigue acompañando la música, los buenos consejos y también la información. Hasta mañana. Adiós.

0: La Fira del Pebre Bord se celebrarà el 25 d'octubre a Felanitx, a partir de les 10, amb activitats com la paradeta de l'Ajuntament per conèixer el patrimoni industrial a càrrec de M8 Taller Serigràfic, fira agrícola i artesanal dedicada a la tradició del pimentó mallorquí Pebre Bord i l'ambient previ a les èpoques de matances. Ajuntament de Felanitx.
1: Esbrollador.
2: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior, cocina mediterrània como...
1: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
2: En Esporles, Paseo del Rey número 10, Restaurante Esbrollador. Tienes que conocerlo.

No té portes ni baulons a casa seva. Té només una murada que ja es veia, on passegen estrangers i sargantanes, on es troben ionquis beates i fulanes. Tothom pot entrar tranquil a casa seva. Un cert aire babilònic s'hi respira, però ella parla llengües, no es regira. I amb un cop de commencer molt educat,

Els pirates malvats no tornin a estrafolària, amiga de tothom. És discreta, elegant, és distingida. Es vesteix amb jeans i se defina. No és que sigui realment un monument, però arreglada ja no està tan malament. No oblideu que malgrat tot ja no és cap nina. Té prostíbuls, molts d'hotels i algun palau, llocs que esperen l'arribada de les naus. Plens de businessmen, turistes,

va bé, tindrem la festa en pau. Amiga de tothom, senyora indispensable, que el mare que te vigila et conservi hospitalària i els pirates malvats no tornin estrafalària. Amiga de tothom,

0: La Fira del Pebre Borsa celebrarà el 25 d'octubre a Felanix, a partir de les 10, amb activitats com la paradeta de l'Ajuntament per conèixer el patrimoni industrial a càrrec de M8 Taller Serigràfic, fira agrícola i artesanal dedicada a la tradició del pimentó mallorquí Pebre Bord i l'ambient previ a les èpoques de matances. Ajuntament de Felanix.
1: Esbrollador.
2: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior, cocina mediterrània como...
1: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
2: En Esporles, Paseo del Rey número 10, Restaurante Esbrollador. Tienes que conocerlo.

0: La Fira del Pebre Bord se celebrarà el 25 d'octubre a Felanix, a partir de les 10, amb activitats com la paradeta de l'Ajuntament per conèixer el patrimoni industrial a càrrec de M8 Taller Serigràfic, fira agrícola i artesanal dedicada a la tradició del pimentó mallorquí Pebre Bord i l'ambient previ a les èpoques de matances. Ajuntament de Felanix.
1: Esbrollador.
2: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior. Cocina mediterrània como...
1: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
2: En Esporles, Paseo del Rey número 10, Restaurante Esbrollador. Tienes que conocerlo.